0: Bon dia, són les 9. Comencem aquest bloc informatiu a 3 Cat Info amb una connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hi ha cues per obres a l'autovia 2 Esparreguera, direcció Lleida, la Ronda a Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. I d'altra banda, aturats a la Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C12 a Maials, al Segrià, en direcció Flix per un accident.
0: La justícia espanyola i marroquina engeguen la maquinària per aclarir responsabilitats en l'entrada massiva a Ceuta. L'Audiència Nacional Espanyola pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta de l'arribada i reclama informació exhaustiva de l'operatiu. La justícia del Marroc, de la seva banda, ha detingut prop de 90 persones a qui acusa de facilitar les sortides clandestines. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que, perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. Dos crims masclistes a l'Estat en menys de 24 hores. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima, per cert, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una altra dona va morir apunyalada i a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat, coincidint amb uns dies de molta mobilitat a les carreteres catalanes. Fins diumenge ha desplegat més radars amb l'objectiu de reduir la sinistralitat. L'any passat ja va fer una campanya similar i es van posar 4.800 sancions diàries. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. La Ràpita es planteja recuperar el pagament per aparcar la barra del trabucador. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta ho veurien bé si la mesura acaba millorant l'experiència de la visita. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca així Toy Story 5.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el director de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA ho va negar ahir. El Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
0: I avui esperem un dia de temps inestable amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs la temperatura quedarà una mica més curta.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pumat. Badalona.

0: Amb les 10 del matí. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obliga a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no acceptarà cap acollida. El govern acusa el PP d'estar sotmès a Vox. Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. Ucraïna ha atacat dues refineries de Rússia com a part d'un gran bombardeig amb més de 600 drons contra una vintena de regions del país. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que hi va fer 17 morts a la capital, a Kiev. A menys d'un any per les eleccions municipals, desenes d'ajuntaments han frenat els sistemes de recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents per estalviar-se crítiques. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya fa una crida a tots els partits perquè deixin aquesta qüestió fora de la batalla electoral. Detingut a Puerto Lumbreras, a Múrcia, l'home acusat de matar la seva exparella, una dona de 44 anys. A Llanes, a Astúries, aquesta tarda hi ha convocada una concentració en suport als familiars i en condemna pel crim d'una altra dona a mans de la seva exparella a la caserna de la Guàrdia Civil. Es busca l'embarcació que la tarda hauria investit una moto d'aigua en Púria Brava a l'Empordà, causant la mort del pilot. El fill de la víctima, que també anava a la moto, assegura que una embarcació amb unes 10 persones a bord els va passar per damunt. Els casos d'Ebola s'han duplicat en l'última setmana a la República Democràtica del Congo. Són dades de l'OMS, que reclama que s'intensifiqui la resposta davant un brot que avança molt ràpid. L'epidèmia afecta 5 províncies i 51 zones sanitàries del país. Protecció Civil torna a posar en alerta el Pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. I Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA, volem dir, ho va negar. El Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. I el Barça torna a entrenar-se avui amb Deco, intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
0: Dia de temps inestable amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. A només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs la temperatura quedarà una mica més curta.
1: Trescat Info. 10 i...

Sí, amb aquesta cançó del David Barrull he començat nova hora. David Barrull, que el vam conèixer perquè va guanyar La Voz. El seu àlbum Sueños Cumplidos. Amb aquesta cançó Adoro. Acaba de trucar aquí a la ràdio. La Emília ha estat comprant. Ha anat al carrer i fa molta calor. Emília diu que al seu marit li agradaven molt les sardanes. I ha demanat una sardana, la Santa Espina. Emília, bon dijous. Gràcies per escoltar-nos. Gràcies avui per trucar. I aquí té la cançó que demanava, aquesta sardana. L'escoltem.

0: Una cita a ciegas. Lo que pasa que entonces nos enviábamos y recibíamos cartas. Como narra y nos cuenta en esta canción Sergio Dalma, la canción aparecía en el álbum Sintiéndonos la piel, publicado en 1991, un álbum que contenía el éxito eurovisivo Bailar Pegados, también pasando por aquí en este jueves Sergio Dalma. En 4 minutos las 11. No desconectes, no te vayas muy lejos. Enseguida pasa por aquí el Grupo Bombay.
1: Radio Pumat, Badalona.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
3: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Bon dia, són les 11. Protecció Civil torna a posar en alerta el pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir de la tarda al Pirineu, que s'estendran a bona part del país. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obliga a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no ho acceptarà. El govern espanyol acusa el PP d'insolidari i d'estar sotmès a Vox. Ucraïna ha atacat dues refineries de Rússia com a part d'un gran bombardeig amb més de 600 drons contra una vintena de regions del país. Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que hi va causar 17 morts a Kiev. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països des de cadascuna de les ribes. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que, perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequin el bloqueig sobre els seus ports. 3 detinguts i un investigat pel sabotatge a les vies de tren de l'empresa minera ICL a Súria l'abril passat. Els activistes vinculats al moviment ecologista Revoltes de la Terra han quedat en llibertat pendents de judici i se'ls acusa de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. Detingut a Puerto Lumbreras, a Múrcia, l'home acusat de matar la seva exparella, una dona de 44 anys. A Llanes, Astúries, aquesta tarda hi ha convocada una concentració en suport als familiars i en condemna del crim per l'assassinat d'una altra dona, en aquest cas a mans de la seva exparella a la caserna de la Guàrdia Civil. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca Toy Story 5.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Incertesa amb la final del Mundial de Futbol del 2030. El diari The Times avançava que el president de la FIFA, Gianni Infantino, hauria ofert el partit a la Federació Marroquina, però la FIFA ho va negar ahir. El Camp Nou continua sent candidat a acollir la final. I el Barça torna a entrenar-se avui amb Deco intentant desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i pendent també del futur de Ferran Torres. I Iris Tió ja és a Barcelona i tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Ahir va guanyar la plata en la prova de rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
0: Avui el temps serà inestable, amb xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. Només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Amb aquests xàfecs la temperatura quedarà una mica més curta.
1: 3CAT Info.

I tinc un missatge de l'amic Enric. Diu, bon dia, diu Javier, no Jaime. Diu, bon dia, bon programa tingui. Soc un moment escoltant des de Mataró. Avui et proposo una cançó que m'ha vingut al cap, ja que com vas dir ahir a l'amic Joan, l'amigo Juan, el compañero Juan Marín, es troba a Cuba, si és correcte. La cançó que li proposo és Ana Belén, la cançó Habana-me. La dedico a tots i també per l'amic Juan Marín i, com no, també per al nou crack d'aquesta ràdio, senyor Jaime Guaza. Una abraçada molt gran. Gràcies, Enric, per les teves paraules, per escoltar-nos, que vagi molt bé el dijous. Diu, perdó, no vaig escriure molt bé la cançó. Sí, sí, es diu Habana-me. Sí, entès que era aquesta la cançó, Enric, de Ana Belén. Un plaer escoltar aquesta cançó. Gràcies.

0: En punt les 12 del migdia. Activa't el pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges a partir d'aquesta migdia tarda al Pirineu, quan s'estendran a bona part del país. Una de les zones que poden resultar més afectades és la de l'interior del Camp de Tarragona. Les autoritats demanen que s'extremi la precaució, se segueixin les prediccions meteorològiques i s'eviti fer activitats a l'exterior en cas de tempesta. Dimiteix el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, després de la polèmica per un àudio filtrat a les xarxes socials en què criticava el partit. El exalcalde ha anunciat que plegue per dignitat i responsabilitat després que Esquerra li obrís dimarts un expedient. Nou incident en unes obres d'Adif. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per tremolors. Els veïns desallotjats han pogut tornar a casa dues hores més tard. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. L'acusen d'homicidi imprudent i omissió del deure de socors. El repartiment de menors immigrants de Ceuta tensiona les relacions entre PP i Vox a les quatre comunitats on governen en coalició. Els populars admeten que la llei els obligui a acollir-los, mentre l'extrema dreta insisteix que no ho acceptarà. El govern espanyol acusa els populars d'insolidaris i d'estar sotmesos a Vox. L'Iran anuncia un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial segura a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. El Ministeri iranià d'Exteriors avisa que perquè es faci efectiu, primer cal que els Estats Units aixequi el bloqueig sobre els seus ports. Dos soldats israelians morts al sud de Líbanon. Des d'ahir s'ha reparat la violència. Israel ha llançat aquesta nit nous atacs i va disparar ahir un dron contra una mesquita amb el qual va matar una persona i va ferir a una altra desena. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars a només una setmana i desbanca Toy Story 5.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça torna a entrenar-se avui amb la novetat d'Anthony Gordon. Deco intenta desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i està pendent també del futur de Ferran Torres. Incertesa amb la seu de la final del Mundial de Futbol del 2030. La FIFA desmenteix el diari The Times i nega que hagi ofert el partit al Marroc com a represàlia pel conflicte que manté amb la UEFA, i les nedadores catalanes de natació artística que han disputat l'Europeu de París han tornat aquesta matinada a Barcelona. En total, el combinat espanyol ha aconseguit 8 medalles i Iris Tió se n'ha penjat 6.
0: Com us explicàvem, el temps canvia molt aquesta tarda. Xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. A només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura caurà en el moment del ruixat intens.
1: Trescat Info.

0: La una en punt, bon dia, us informa Òscar Callau. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat davant les fortes pluges, pedregades i ratxes de vent previstes per aquesta tarda. A diferència d'altres episodis, aquesta vegada tots aquests fenòmens arribaran al litoral. L'alerta afecta pràcticament tot el país i hi ha avisos que es podrien superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Puja la tensió entre el PP i Vox pel repartiment dels menors immigrants de Ceuta. L'extrema dreta assegura que ha pactat amb el PP no acollir-ne cap a les comunitats on governen junts, però el PP torna a admetre avui que la llei els hi obliga. Nou incident en unes obres d'Adif. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella de Barcelona els han hagut de desallotjar aquesta matinada per tremolors. Els veïns desallotjats han pogut tornar a casa 2 hores més tard. Un excursionista mort a la Vall d'Aran en precipitar-se des d'una zona rocosa al circ de Saboredo. La víctima és un home de nacionalitat polonesa. L'accident va passar aquest dimecres a la tarda i quan se'l va localitzar ja no van poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ha detingut el patró del vaixell que ahir a la tarda va passar per sobre d'una moto d'aigua en Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home de 54 anys. L'acusen d'homicidi imprudent i omissió del deure de socors. 2 soldats israelians morts al sud del Líban, on des d'ahir s'ha reprès la violència. Israel ha llançat aquesta nit 9 atacs i va disparar ahir un dron contra una mesquita, amb el qual va matar una persona i va fer 10 de ferits. Spider-Man Brand New Day es converteix en la pel·lícula més taquillera del 2026 a tot el món. L'entrega protagonitzada per Tom Holland i Zendaya ja supera els 1.100 milions de dòlars en només una setmana i desbanca Toy Story 5.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça s'entrena en aquests moments amb la incorporació al grup del britànic Anthony Gordon, fitxat aquest estiu, mentre Deco intenta desencallar el fitxatge de Julián Álvarez i està pendent també del futur de Ferran Torres. L'alè pivot Tornike Shengelia paga la seva clàusula de rescisió i deixa el Barça de bàsquet per incorporar-se al Dubai de Xavi Pasqual, i el Joventut fitxa el base escorta estatunidenc Boogie Ellis. Les nedadores catalanes de natació artística que han disputat l'Europeu de París han tornat aquesta matinada a Barcelona. En total, el combinat espanyol ha guanyat 8 medalles i Iris Tió se n'ha penjat 6.
0: I el temps canvia molt aquesta tarda. Xàfecs i tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o fortes ventades. Pràcticament tot Catalunya es troba sota avís d'intensitat de pluja. En només 30 minuts poden caure més de 40 litres per metre quadrat. La temperatura més caurà en el moment dels ruixats intensos. 3CAT Info.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.